0: Anem cap a Sóller. Anem a xerrar durant uns minuts amb en Tiago Iló de Seny i Sentit, que és el partit que es troba a la oposició, a l'Ajuntament d'aquest municipi. Tiago, molt bon dia.
1: Molt bon dia, estimats. Com estàs?
0: Molt bé. I tu, ja has recuperat o no d'un cap de setmana intens de festes per terres menorquines?
1: Bueno, sí, punyetes. Ha estat un cap de setmana llarg, de divendres, important, sí. Perquè com, bueno, jo normalment tinc molt d'amics en el castell, a Menorca, i a més un company d'aquí de Sóller que tenen una caseta, i bueno, cada any anem a les festes de Glòria de Sant Jaume, i bueno, passant molt de gust. Tot el que sigui estar de festa sempre és bo. I bueno, m'estic recuperant també d'hi vespre, perquè hi vespre també vam tenir la Beata de Valldemossa, i enguany ha fet 10 anys que vaig a tocar les xeremies a donar un cop de mà en el company de xeremies de la Garriga.
0: Molt bé.
1: I bueno, i vespre també vàrem tenir un poquet de truet fins a les 12 de la matinada. Així és que duim un bon mes d'estiu.
0: Així és, i de tant en tant va bé gaudir d'aquests dies de festes i desconnectar un poquet de un poc de la realitat, diguéssim, no informativa, que de vegades mos afecta i, bueno, i que mos preocupa. I precisament ara tenim que xerrar de temes preocupants del municipi de Sóller, Tià, i és que, bueno, han conegut que sembla ser que estan brollant aigües residuals en el carrer de la Marina, a la primera línia d'esport de Sóller, no, Tià?
1: Mireu, si Sóller té una assignatura pendent, és precisament aquesta. És tot el tema de l'esclavegram, el tema dels pous negres, el tema de la depuradora, el tema de les aigües residuals. És un tema que s'ha de posar a fil de l'agulla ja. De fet, ja fa uns anys que nosaltres hem anat denunciant abocaments a la mà, de clavegram. Hi ha una zona, que és la zona de la torre, on hi ha unes bombes impulsores que envien tot el residual de l'esport, de la zona d'antic i d'estravés, i ho envien cap a la depuradora.
0: Sí.
1: Aquestes bombes, quan fallen, com que tenen una espècie de depòsit, aquest depòsit el que fa és rebossa, i se'n va cap a la mà tot aquest fecal. Això és un autèntic desastre que des de Seny i Sentit ho hem denunciat mil vegades.
0: Sí.
1: I ara, aquesta setmana passada, com molt bé ha dit, a més, han tingut també això, uns vessaments en el carrer Marina, que segurament és exactament per mateix problema. El problema de les xarxes d'esclavegram és que estan fetes un desastre, i bueno, no s'estan fent les inversions d'aqualla com s'haurien de fer.
0: Sí.
1: I de fet és un tema que n'hem parlat moltes vegades, que qual ja a dia d'avui encara mos deu en el solerit 2,5 milions d'euros que ha d'invertir en millores, i per ara no s'estan invertint perquè s'han de fer nous projectes, perquè aquests dos estaven previst invertir per unes altres coses que ja no s'han fetes.
0: Sí.
1: Però la pròxima legislatura, si a Seny i Sentit podem estar en el govern, donarem prioritat màxima en el subsol de Sóller. Entenem que tots els governs que han anat passant no han fet molt de cas perquè són coses poc vistoses. No? Vull dir, bastant més asfaltat als carrers que no arreglar una canonada que, a més, dona molèsties a que ho has de tirar tot a l'aire. Però creiem que Sóller necessita urgentment arreglar aquest problema, perquè el que no ens podem arriscar és com un terminat, el nostre subsol quedi contaminat, i tenint en compte l'aigua que tenim a Vallterra, també m'ho faltaria.

0: dia que ara s'ha contaminat en fecals. Això seria un autèntic drama. Mm. Per tant, és un tema que s'ha de posar a fil d'agulla, però de manera immediata.
1: Clar, perquè després veïnats, si no, és només el cas de Solla, sinó molt de municipis, clar, es queixen de per què hi ha aquests problemes, no?, de que hi hagi vertits d'abocaments d'aigües residuals, per la falta de manteniment, no invertir en projectes en canvi de xarxes, de tuberies, clavegram, etc, etc. I molta gent diu, i es gasten els doblers en tonteries, no?
0: Exactament.
1: Quan són temes urgents, prioritaris, i que la majoria de les xarxes estan obsoletes, no?
0: Clar, i no només això, no només que hi hagi xarxes que estiguin obsoletes, sinó que també encara a dia d'avui hi ha algunes zones urbanes, sí, que no estan recepcionades i que per tant no tenen clavegueram. Encara tenen fosses sèptiques, pous negres. Clar, això no pot ser de cap manera. Vull dir, l'Ajuntament, una de les prioritats que ha de tenir és detectar totes les cases que a dia d'avui no estan connectades a clavegueram. I una de dues, o obliguen-los a connectar-se, o obliguen-los a tenir uns pous negres d'aquests de químics que actualment, que tots coneixeu, que no se'n van, els residus se'n van a la terra. El que necessitem és protegir el subsol de Solla a les totes. I és un tema que no podem mirar cap a una altra banda perquè a la llarga serà un problema molt greu. I per tant, aquestes fuites, aquestes males olors, aquests vessaments, tot això són senyals indicatives de que el sistema de clavegram no està funcionant com correspon en el municipi.
1: Uh-huh. Altres qüestions, Tia, és que s'ha conegut també la informació de que per fi s'obre en els públics banys, i mai millor dit, banys públics, de la planta baixa de l'Ajuntament. Una reivindicació que m'acomentaves que vols fer estona, ja que fèieu, i que ara una plataforma, que es diu 8 d'abril, ho ha demanat i li han concedit, no?
0: Bueno, li han dit.
1: O li han dit. O li han dit.
0: Perquè després de veurement...
1: Si és veritat, no?
0: Uh-huh. Sí, és veritat, és que, nosaltres estem encantats, molt contents. El que passa és que el que ens sorprèn és que és això, que jo he estat durant 5 anys regidor de turisme, uh-huh, i durant 5 anys no vaig poder aconseguir de cap manera que els meus companys del PP me fessin un pot de cas i uns banys que tenim de baix l'Ajuntament que tenen un accés directe des del carrer sense tenir que accedir dins l'Ajuntament, sí, se posessin a l'abast del públic. Clar, el problema és que quan veiem elevat del públic, no només dels turistes, sinó que també és dels fàbrics xullerits, que pues, poden estar pel carrer i m'han determinat on hi només tenen en el bany, i per tant és molt important. Jo tenia dos projectes, un era obrir aquests, que simplement es obrir les portes i tancar-les en la nit, uh-huh, i organitzar la netalla, i després el del mercat municipal. Però el del mercat municipal aquests se van aturar perquè, com tots sabeu, al final el Partit Popular va decidir que el del mercat municipal el que tenia que canviar era Solla 2010, i tots els projectes que s'havien fet preparats per aquella sala de conferències, etcètera, etcètera, 8 banys públics que estaven prevists, sí, tot això també se va eliminar. Però bé, sigui com sigui, el fet que hagin decidit obrir aquest desajuntament és una bona notícia, i per tant, com a bona notícia que és, nosaltres ho hem de celebrar. Mm. I ojalà hagués estat abans, però mai està si al final arriba. Sí, de totes maneres, ho vull, sí, veure. Sí. Perquè això m'al·legaven que els problemes eren un problema d'organització, de neteja, i que no hi havia pressupost per poder enviar a les dones de FENET encarregats de que aquest bany estiguessin sempre en condicions. I crec que és una excusa absurda, perquè la veritat és que l'Ajuntament de Solla té capacitat per això i per molt més.
1: Me comentes aquesta problemàtica, no?, de que les dones no podien accedir a FENET, etcètera, etcètera, però també, sí, jo he llegit per una altra banda, que és que també hi havia dificultats per accedir en aquests banys perquè tenia que passar per un porter automàtic o no, bueno, sé quina història.
0: Bueno, mireu, vaig per davant que quan dic les dones de FENET, dic dones perquè dones que us diria que l'Ajuntament de Solla, tots són dones, eh?
1: Són fèmines, sí.
0: Quan dic dones, anem a referir al servei de neteja.
1: Sí, que no, no ho dius com a una...
0: No, perquè sí. han d'anar
1: molt alerta, ara.
0: Han de fer-ho, però sí. Veure que...
1: No ho dius d'una manera despectiva, eh?
0: En absolut. De fet, les dones de defensa de l'Ajuntament de Solla són encantadores.
1: Clar,
0: i les conec a totes, i la veritat és que són 10 de persones.
1: Sí.
0: Però bé, dit això, no és cert, això. És a dir, quan tu entres en aquesta porta, hi ha un codi perquè tot d'una que entres en aquesta porta, el primer que te trobes són els dos bens públics i després hi ha un accés, com un petit etiquet, una porta, que és un accés que va cap a l'Ajuntament. El que jo els proposava era posar aquest control numèric, aquest codi, com tu m'havies dit,
1: sí,
0: a la porta de després dels bens.
1: Vale.
0: I se va posar a la banda de fora, clar. La banda de fora... evidentment, era per entrar a l'Ajuntament passant per davant d'aquests dos banys. La meva proposta era molt senzilla, era posar la porta just després dels banys, que era exactament el mateix, allà posar el codi d'accés per poder anar a entrar cap a l'Ajuntament, i els banys així quedaven totalment aïllats del que era l'Ajuntament, i aquesta porta on hi ha actualment el codi pogués estar sempre oberta. No, era un tema de voluntat, i a més, no és un problema tècnic per res, simplement és que a vegades pues, les coses s'han de voler fer, ha d'haver intenció, i l'intenció pues, arriba quan els hi va bé. És un poc això.
1: També comentar que, i anem amb un altre assumpte, que sembla ser que Son Angelat s'ha convertit en una espècie de lloc on proliferen ses caravanes, no?
0: Sí, però també hem de saber també de que xerram, perquè...
1: Sí.
0: La premsa també li ha de vegades alarmar un poquet i tal. Aquestes caravanes que actualment Solla són caravanes de gent que està de vacances.
1: Val.
0: No són vivendes com pugui haver aquest gran problema que hi ha a la zona de Palma,
1: sí,
0: allà de vora, perquè és Can Redoma, perquè
1: sí,
0: i la banda de Son Hugo, tot allò que allà realment tenen un problema de gent que desgraciadament no té més opcions que tenir que viure una caravana tot l'any.
1: Sí.
0: A Solla, simplement, pues, perquè, clar, com que hi ha poc espai i volta segur que hi ha poc aparcament, s'està utilitzant un poquet d'aquella zona per poder aparcar. Però jo no, inicialment jo no li donaria molt més importància, que és un tema temporal i d'estiu.
1: Sí, que dirien que és gent de pas, no? Que va passar allà potser
0: sí,
1: un o dos dies i després ja se'n van.
0: O 15 dies, per
1: dur, o una dies,
0: setmana.
1: Sí.
0: Però que no gent, és a dir, no s'ha de tractar que sigui gent que estigui visquent, per dir-ho així, dins l'autocaravana.
1: Val.
0: No? Això crec que és important també aquest matís, perquè lo de ciutat, lo de Palma, és un autèntic drama.
1: Sí.
0: Vull dir, són autèntics pobles que s'estan fent ja amb autocaravanes, i això és molt greu i és molt trist. Molt trist tenir que acabar d'aquesta manera.
1: I, per altra banda, també comentar que el Consell de Mallorca doncs, ha decidit protegir la fàbrica nova amb una sobrecoberta, no?, per evitar que col·lapsi l'edifici, no?
0: Sí, ja ho van comentar fa unes setmanes.
1: Sí.
0: I s'ha de que és superxulo el que estan fent, vull dir, han fet com un esquelet, un exoesquelet extern a tot l'edifici, amb unes bastides totalment noves de trinca, I després, a banda de dins, han fet com uns reforços de les plantes i, bueno, i ara entenc que el que volen fer és fer com una espècie de coberta, bàsicament perquè no hi hagi més filtració d'aigua, perquè el problema d'aquests edificis, com tot sou, és l'aigua de l'hivern, que és el que realment els matxaca. I, per tant, bueno, s'està fent feina. Amb això sí que ho celebrem, perquè ja era hora. I la veritat és que per aquí s'han posat les piles. Què ens preocupa? Pues ens preocupa que aquesta obra se faci una obra eterna com l'Escorial. El manco sabem que l'estructura està ben feta, està tot el vestiment i tal, però bueno, el que voldrem és que no ens deixin els vestiments posats i que després aquí no presqui ni el tato, que deia.
1: Clar, clar.
0: El que nosaltres esperàvem és que tot d'una que això estigui reforçat i estigui assegurat, sobretot, comencin immediatament les obres de recuperació d'aquesta fàbrica tan emblemàtica de Solla.
1: I una darrera qüestió. Sembla ser que a la fi Aquesta setmana, aquest divendres concretament, tindrà lloc la reunió per la signatura de l'acord entre sindicat i Sóller 2010, que va ser ajornat, que en un principi era per el passat divendres, però que s'ha allargat una setmana, i si no hi ha cap canvi ni hi ha res de nou, serà aquest divendres 31 de juliol.
0: Sí, perquè més o menys en el final les postures s'han acostat, però jo tampoc no vull cantar victòria fins que no ho vegi tot ben fermat, perquè de fet des de repic que van tenir una huelga se va desconvocar i ja fa uns mesos i després va tornar a sortir un altre bony i se va tornar a convocar una altra vegada. Per sí. Tant, vull pensar que aquesta vegada serà la bona o no. No m'ho veurem com se desenvolupa això, perquè cada vegada que hi ha hagut un problema, després n'ha sortit un altre i per dir que l'Ajuntament té unes intencions que són les que no li va bé en els empleats o en els sindicats de 2010, que és la contratació externa del servei, i per tant, aquesta espada de Damocles encara està allà, i ja veurem com acaba això. No ho acabem de veure encara del tot clar, és veritat.
1: Mm-hmm. Doncs seguirem fent aquest seguiment, no? Mai millor dit, sí. de tot aquest assumpte i d'altres que puguin anar passant a Sóller, i per això sempre ens posarem en contacte amb en Tià Aguiló de Seny i Sentí. Tià, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat i, bueno, te desitjam que tinguis un molt bon dimecres, d'acord?
0: I jo ben content de comptar amb vos sempre cosetes.
1: Doncs...
0: I vol dir també això, una bona setmana de lo que mos queda.
1: Clar que sí. Doncs t'esperam en una propera ocasió. Que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Radio Balear.
2: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
3: Els dies 1 i 2 d'agost torna la Fira Nocturna a la platja de Muro, amb actuacions en directe, paradetes, activitats infantils i molt més. I el diumenge aprofita el fi de festes per veure el millor tribut als Rolling Stones amb els Smoking Stones a les 22 hores, Ajuntament de Muro.
4: Una passa darrere s'altra, silenci avant.
5: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Esguell a Yucapeu. 48 kilómetros. Que no se explican. Se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Yuc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Esguell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo. Hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Esguell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grupo Güell, Fencamí.

0: Ràdio Balears, la nostra ràdio.
1: I ara la nostra ràdio, a Ràdio Balear, volem xerrar de l'actualitat de Manacor. Per això ens acompanya el seu bala, Miquel Oliver. Bala, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Molt bé, bueno, acabeu de sortir d'unes festes, les festes de Sant Jaume. Quin balanç en faries d'aquestes festes? Com han anat?
2: Sí, la veritat és que van de sortir les festes de Sant Jaume i també de les festes del Carme de Porta Prima,
1: sí,
2: que també
1: van arribar
2: fa un parell de dies. Uh-huh. Bé, jo crec que el balanç està positiu, llevat de la calor, que ha estat per jo el protagonista d'enguany de les festes. Han estat unes festes participades i, la veritat, totes aquestes els altres festius, aquests programes de festes que ho fan les entitats i que ens ajuden primer tot els ajuntaments a organitzar-les, i també escolten a la ciutadania fent actes proposats per ells, per tant agraïment absolut infinit en aquestes entitats, i tant de bo les preocupacions de Manacor només sigui cercar recursos i cercar recursos econòmics per tal de dur a terme aquestes festes, tant ser d'esport com ser de Sant Jaume, fins i tot ser de Sant Macià, que també comencen divendres en el pregó de festes, i ser de Fillot, que la setmana que ve presentarem el programa, o sigui que no serà per festes, la setmana que ve.
1: Com deies, ara començaran les festes de Sant Macià. Quins serien els aspectes més destacables d'aquestes festes, Batla?
2: Bé, les de Sant Macià sempre s'han caracteritzat per el mateix. Les festes de Sant Macià són autèntiques. Són aquestes festes que encara que lluiten contra el centralisme de Manacor, no? I aquest petit poble de ubicat enmig de la ruralia manacorina, on hi viuen escassament poc més de 400 persones, és un lloc de reivindicació d'identitat, malgrat és un poble petit, i ho coneix perquè en tenc una llama, i que la veritat és que, com deies, molt reivindicatiu, molt autèntic. Això sempre ha estat el segell de les festes de Sant Macià, destacant-hi la fira, el ball de vot també, també reconeixement de la gent gran que també també se tenen molt present, i la festa pagesa, i després el joc, com no dir-ho, del campionat mundial d'estrangol, perquè com que no tenim constància que hi hagi altre lloc més que se faci en el món, per les festes de Sant Macià se duu a terme el campionat del món d'estrangol.
1: I com també deia, ja la setmana que ve presentareu els actes festius de les festes de Sillot, que també es caracteritza, no?, suposa, amb festes tradicionals, no?, activitats tradicionals enfocades a tots els públics, com són la de Sant Macià, com han estat la de Sant Jaume, també la del Carme, etc., no, Batla?
2: Sí, la del Carme, sí. Jo crec que les festes ja fan un poc les característiques que tenen els seus habitants i els seus conciutadans, no? Uh-huh. Si Manacor capitalitza les festes de Sant Jaume i les de fa un parell de mesos de les fires i festes, formen part de fer la crida a tothom perquè hi participi, però també fer-ho d'una manera amb un protocol molt marcat, etc. Les de Sant Macià, com de, són un poc més anàrquiques i també a la vegada més lliure des de l'autenticitat. Sí. El d'esport és una població, la segona població de Manacor, però la segona població hi viuen unes 10.000 persones, per tant ja comença a tenir un pot d'identitat. Població marina també, que rendeix aquests dies de festa, la festa del Carme, caracteritzat per ses processos del Carme en ses barques, i Sillot és un... És un lloc que històricament han anat a viure segones residències de manacorins, però també a la vegada de Vilafranquès, que és el lloc d'unió que tenim entre un municipi i l'altre. Se caracteritza per fer-ho a l'estiu, principalment a Sillot, perquè també hi ha molts de Vilafranquès, però són gent que quan són allà ja ho deixen, també tenen més temps, a lo millor no estan... Sillot hi ha molta gent i molt variada, hi ha gent que fa feina tot l'estiu, però n'hi ha també que ja ho deixen l'estiu, estan de vacances. Per tant, és aquesta mescla de tothom hi està convidat, però també la ballada, tothom hi jugui un paper diferent, no? Si tenen vacances, potser participen més d'una manera més activa els dies laborables, i a l'estiu se fan... I al cap de setmana se fan els actes de que si demà no hem d'anar a fer feina, i ho estirem un poc més, no? Però sí que és veritat que aquest poble es juguen un poc amb això, no?
1: Hem xerrat un poquet ara de festes, però ara ho deixàvem de costar, anar amb altres assumptes que també són importants, no? Fa uns dies, Val·les, vàreu tenir problemes de subministrament d'aigua arrel d'una avaria elèctrica. Supos que ja ha tornat a normalitat, no? Ha
2: Sí,
1: estat subsanada,
2: no sé. Sí, la veritat és que és una pana elèctrica, hi ha una sèrie de panes elèctrics que no només se varen produir a Manacor, en el municipi de Manacor, sinó que se varen produir a diferents punts de Mallorca, no sé si és altres illes, però no ho sé, però sí de Mallorca,
1: sí.
2: I que en concret a Porto Cristo i a Manacor varen, la conseqüència va ser que un sistema de com és de subministrament d'aigua que té un petit depòsit ubicat a la part alta de Manacor, on s'extreu, el mateix sistema s'extreu aigua d'una sèrie de pous ubicat molt a prop, provoca que el subministrament elèctric sigui essencial per tal de poder garantir que el depòsit, no? I més ara en temporada de temperatures altes i de consum d'aigua un poc més elevat que ens hi ven, sigui depenent del sistema, com deia, el sistema elèctric. Això provoca que aquest talls o aquest microtalls o que fins i tot algun que va durar bastant de temps afectar directament en les bombes d'extracció d'aigua i sumat, com deia, en el consum més elevat per les altes temperatures va provocar també falta de subministrament d'aigua. Ara, i això vàrem també comunicar la setmana passada, tenim un projecte ja redactat i també varen demanar la consideració per part del govern de Illes Balears per tal de que mitjançant l'impost de turisme sostenible fos subvencionat un depòsit també ubicat a la part alta de Manacor que garantiria ja no aquestes poques hores sinó que estarien xerrant de fins i tot 3 dies de subministrament. No? Això també provocaria que si és un dia com aquests dies que comentaves, que no tenim subministrament elèctric, se pugui seguir subministrant aigua, però també la vallada, que és molt comú, una rotura d'una bomba o una rotura d'una tuberia, també, com dic, provocaria que la gent seguiria consumint o rebent aigua a casa seva sense que se'n assabentar de si hi ha hagut una avaria de subministrament d'aigua, de llum o d'una rotura.
1: I seguim xerrant d'aigua perquè la SAM està implantant la facturació mensual. Quins beneficis durà aquesta implantació en els usuaris?
2: Bé, jo primer de tot, la més essencial és saber que fins ara, com bé, si fins ara teníem la facturació bimensual, perquè el que fèiem era un sistema arcaic que hi havia lectura manual de comptadors. Això provocava que la gent pallava, s'havia acostumat a pallar cada 2 mesos i no sabia si aquell maig-juny s'havia consumit més el maig o el juny. O saber veure si fins i tot tens la possibilitat que hi hagi algun tipus de ruptura en el teu segon habitatge o per estar en de viatge, això tampoc no ho pots detectar. En la teva lectura, que ja està implantat de fa un parell de setmanes, i també ho van comunicar, permet saber a la persona, a l'abonat, a la ciutadà, entrar en la plana web de la SAM, entrar a la part, diríem, personal, individual, saber quin és el consum instantani. I això provoca ajuda, millor dit, a que hi hagi un major control i sobretot que estiguis més conscient o que sigui més conscient en el consum que vas fent. No? I això per nosaltres és importantíssim. I la facturació mensual vendria a ser exactament el mateix. Primer de tot, ser conscient que el que consumeixes cada mes, tant si és un mes de primavera com si és hivern o si fa més teu o menys teu, però fer-ho més conscient. I també la vallada, per què no dir-ho, és una manera de fraccionar el rebut bimensual que estem acostumats tots a tenir a casa nostra en fer-ho mensualment, i això també també és una manera també de benefici que necessitar els ciutadans i ciutadanes ho podran saber o podran veure en el moment que rebin una factura mensual.
1: Més qüestions de Manacor. També s'ha sabut que l'Ajuntament farà la cessió d'un solar municipal per projecte Home Balears, no? per unes noves instal·lacions, no?
2: Sí, la veritat és que és una... Bé, ho hem anunciat avui, hem fet una roda de premsa per fer públic aquesta sessió. Avui, hora baixa, tenim un pla extraordinari que també tractam, que fem, que formalitzem aquesta sessió. Hi haurà una exposició pública de 20 dies laborables que també se podran fer a la gestió si qualcú ho considera oportú, però sobretot se fa conscient, primer de tot, en global, de la tasca de les entitats del tercer sector, que és recalcada molt sovint que l'administració no pot arribar a la capilaritat de la problemàtica que s'hi arriba les entitats del tercer sector, que ha d'un amb unes característiques, recordem a Prescom, Estat de Llevant, i ara també projecte Home implantat a Manacor, ja de manera històrica algun d'ells, per donar sortida i resposta a les necessitats que té la gent. No? Per tant, és una manera, de primer de tot, de reconèixer aquesta tasca. L'altra, també, per què no dir-ho, a garantir també la continuïtat d'aquests serveis. L'Ajuntament de Manacor fa un parell d'anys varen cedir en aquesta entitat, de fet, hem posat sempre a disposició el que tenien, no? Un petit local en el principi, després se'n varen badenar i varen badallar ells amb recursos propis a un altre local. Ara estan a una instal·lació municipal també cedida per l'Ajuntament de manera temporal, i fins que ens varen dir que, escoltau, nosaltres necessitem creiem en Manacor, necessitem tenir un projecte més sòlid, i per això vàrem valorar-ho també amb el Departament d'Urbanisme, amb la Dallada i també amb tot l'equip de govern, i vam considerar que aquests 2.900 metres quadrats ubicats darrere el polígon agroalimentari, no, el polígon de serveis a l'entrada de Manacor, no? Allà on hi ha ubicat Aldi i també a la part de darrere, que és una ubicació que està a l'entrada de Manacor, ho varen valorar conjuntament i varen considerar que servia per ubicar-hi el seu centre d'atenció. No? I avui ho farem, primer d'haver-m'ho presentat, l'altre en el ple farem la sessió temporal, la sessió inicial, vull dir, l'aprovació inicial de la sessió i donar 20 dies d'exposició pública i així garantir que un servei que no només gaudirà manacorins i manacorines, sinó tota la comarca estigui ubicada a Manacor. És cosa que facilitarà els usuaris, tasca dels usuaris, tasca també dels professionals i també, per què no dir-ho, Manacor fa una passeta més en la seva tasca de capital de comarca.
1: I en aquest mateix plenari, Balla, també es durà a terme el tema de la compra d'un solar a Son Macià per la construcció del centre de dia, no?
2: Bé, el que tenim avui és precisament utilitzant els romanents que l'Ajuntament té, incorporar una quantitat, en concret són 608.000 euros per l'adquisició d'un solar, per tal de poder fer efectiva la moció que s'ha aprovat fa una sèrie de mesos, que recordar que era final de l'any passat, que de forma unànim se va aprovar que el proper centre de dia que se construís fos en el nucli de Son Macià. Se fa una passa més i ara se fa incorporació d'aquests romanents de l'Ajuntament per tal de poder dur a terme aquesta adquisició. Una vegada incorporat els romanents, una vegada s'hagi passat també el termini d'exposició pública, és quan se podrà començar el procés de contratació per tal d'adquirir aquesta peça. Tant de bo podem tenir-ho el més aviat possible i el departament de contratació se pugui fer. I fer una cosa que ens van comprometre tots els grups municipals, però també la vegada, una vegada ho tinguem, posar a disposició de l'IMAS, que en aquest cas és l'entitat competent a l'hora de construir i gestionar el centre de dia, que depèn del Consell de Mallorca, per tal de la seva implantació i de la seva posta en marxa, tant de bo ho veiem el més aviat possible. Nosaltres avui farem una petita passa, però molt important, que és la dotació econòmica per tal de poder fer l'adquisició d'aquest solar, i després fer els tràmits posteriors.
1: Una infraestructura molt demandada per als veïnats i veïnades de Son Macià, no, Balla?
2: Sí, de fet, a Son Macià, com he dit quan xerraven de festes, serà un de que els marcianets som autèntics i també en quant a la reivindicació també saben com fer-ho, vull dir, no queden enrere, és una reivindicació que s'ha fet sempre i hem xerrat moltes vegades del centre de dia, però també hem xerrat molt més temps de cases monges, no? D'aquesta ubicació on està implantat, on durant molts anys les monges de la Caritat varen prestar servei en aquest petit nucli de Manacor, uh-huh. i gràcies a això també diríem, se van salvar, per no dir-ho, moltes vides i moltes famílies, perquè eren la part més sanitària que teníem en aquesta Mallorca rural que va ser importantíssim la feina que varen fer. Tant ara toca a veure si podem agrupar les dues reivindicacions, el centre de dia i les monges, i tocarà a les monges de la Caritat sabre veure si allí d'aquesta adquisició, i esperem que així sigui, se presentin i siguin en el final la propietat de, en la seva totalitat o d'una manera parcial, les propietats que se compri a Sant Macià per tal de dur a terme aquest centre de dia, i tant de bo pugui ser fet o se pugui construir a la ubicació on hi havia, mm-hmm. on hi ha ubicat el convent de Casa Monja de Sant Macià. Mm-hmm.
1: Temes d'actualitat del municipi de Manacor. Balla, estem ja diríem la recta final d'aquesta legislatura, estem en precampanya, i va anunciar fa uns mesos la teva candidatura per liderar més en el Consell de Mallorca, un repte que assumeixes molt important i supos que amb molta il·lusió, no?
2: Sí, per descomptat, important, perquè fer el vot a una altra administració, una persona que, en aquest cas jo, que ha estat demà, farà 17 anys que som regidor de l'Ajuntament de Manacor, uh-huh. i en dins d'aquest 17 farà 7 i un parell de mesos que som balla, ho faig un poc en respecte, perquè l'administració t'arribes a conèixer d'una manera que ja dir en el detall, sí. L'Ajuntament de Manacor, per tant, fer un canvi d'administració sempre imposa, i tenint en compte que el Consell de Mallorca no deixa de ser aquest nomenat Ajuntament dels Ajuntaments, però amb unes competències totalment diferents a la que té un ajuntament, no? I quan es xerraven d'IMAS, però també xerraven d'esport, de la promoció d'esport, també xerraven de carreteres, xerraven de medi ambient, clar, són competències que bé, vull dir, més que res te fan estar un poc pendents, no? I posar-te al dia de totes aquestes qüestions. Qüestions que com a Consell de Mallorca, els ajuntaments, hi tenim un contacte bastant continuat, no? Sí. des de cooperació local, però tot hi ha cultura, tot hi ha carreteres, tot hi ha esports, i totes les conselleries insulars del Consell de Mallorca se relacionen amb els ajuntaments, i per tant és un repte, però són aquests reptes que te fa llanes i que te fan, ja fa il·lusió per un projecte. També la ballada, per què no dir-ho, la partida de Manacor és perquè quan te'n dones compte i tens gent que està fent feina amb tu, totalment capacitada per poder saltar davant, com és en Ferran Montero, que l'altre dia se va proclamar també propi candidat per la candidatura de més esquerra a Manacor, uh-huh. clar, vull dir, saps que deixes la feina feta durant tots aquests anys en bones mans, i també ho mires, aixeques el cap i mires per envant per fer-ho en tranquil·litat. Un repte, que benvingut el repte, i tant de bo tot seguint com aquest. Mm.
1: Quin balanç fas d'aquests 3 anys i pico que d'aquesta legislatura? I balanç també d'aquests 7 anys i uns mesos com a balla?
2: Sí, la veritat és que si m'ha deixat començar per aquests 7 anys,
1: sí.
2: He de dir que l'Ajuntament de Manacor ha canviat com ho ha fet el municipi, no? En els darrers 17 anys que hauré estat dins l'Ajuntament de Manacor, han passat de gestionar molt poques emergències, quasi fer gestió d'urgències, no? Uh-huh. Recordem la pandèmia, sí, que ja mos preocupant ja de no tenir-la present, perquè abans moments complicats en molt de sentit, a nivell social i a nivell econòmic, uh-huh, però també la ballada de totes les ingerències de les guerres que hi ha hagut a tot el món i que també ha provocat com moltes butxetes que l'Ajuntament també hagi de refer la seva manera de fer i també prioritzar les seves despeses. Un, uh-huh, ajuntament que també ha anat evolucionant amb la prestació dels serveis, però que no ha evolucionat de la mateixa manera en quant a la recaptació d'impostos, també, sí, conscients de que eren moments no agradables per, o no fàcils, per les famílies, però també la ballada, tothom sap que a nivell de vida els darrers 17 anys, uh-huh, i ja faré aquesta xifra, ha augmentat molt, però la part tributària que paguem com a manacorins i manacorines s'ha mantingut s'ha mantingut exactament igual, llevat d'alguns tributs que hi puguin anar, però els tributs, sí, més importants com pugui ser l'IBI no s'ha vist gens modificat. Clar, hem de pensar que tots els serveis que se presten a la ciutadania, contratació de personal, noves adquisicions també de solars, no? Com si serà fa una estona del convent, o subvencions, o ajuts també a famílies, tot això ve també de la part tributària, no? I el que ha provocat els darrers anys, jo crec que és una de les coses que serà repte del proper mandat, és que la part tributària s'haurà de redirigir. Mm-hmm. Redirigir perquè Manacor ara mateix té un pressupost de poc més de 50 milions d'euros, sí, i que entre les obligacions de personal i mantenir els serveis que tenim ara, sí que hi haurà alguns que ja estem en fase de millora, de deixar-ho tot regulat per tal de saber com ha de ser aquest nou servei, per exemple, recollida de fems i enllumenat, que són importantíssims, uh-huh, tots aquests també requeriran que hi hagi una revisió de l'aportació que facin com a manicorins i manicorines. Tenint en compte i revisant la part tributària d'altres ajuntaments, m'ho donen en compte que els manicorins no són els que més paguen en els seus tributs. Això voldrà dir que si volen servei públic i si volen de qualitat, també hauran de ser conseqüents. No? Per això serà un dels reptes, si ja ha serat un poc, no només del passat, sinó també dels, sí, reptes del futur, uh-huh, que li queda a l'Ajuntament de Manacor. Uh-huh.
1: En aquesta darrera legislatura ha estat complicada, perquè bueno, hi ha hagut algun que altre estira i arronsa, no, Batla?
2: Sí, bueno, la política en el final és... poden xerrar d'idees, però la majoria de vegades són relacions entre persones, que fan que la cosa fluixi o que sigui un poc complicada de dur. Sí. La primera part del mandat veníem d'un mandat d'una certa tranquil·litat i que varen començar aquest mandat començant en minoria. A més, va coincidir en tot el relacionat

0: autèntiques energies s'anessin en la gestió i no amb els retrets en la plenària. No? I, per tant, aquesta tasca que la qual he d'agrair tant per una part com per l'altra va acabar en la incorporació, com deies, del grup socialista i ara mateix estem investint un final de mandat que ens deixarà moltes alegries, perquè no dir-ho, tenint en compte que durant els darrers anys s'han anat fent també incorporacions de romanents que han permès diferents inversions i que la majoria ja estan en marxa. Penseu que ara mateix estem en execució més de 14 milions d'euros en execució i això et voldrà dir també reformes de l'espai públic, també reformes principalment de la via urbana, però també la vegada projecte de la piscina, que també ho duim avui a incorporació de romanents, que també era una de les retes que teníem. La conseqüent també en el mal estat d'alguns llocs de cementeri, que també molt serveix aquesta incorporació per incorporar-ho, per tant, serà múltiple. Aquests 14 milions d'euros que en el final de mandat estaran xerrant de que si enguany estan xerrant de més de 22 milions i mig d'euros, hauran superat els 30 milions d'euros que haurem executat d'inversions durant aquests dos darrers mandats. Per tant, a Manacor haurem fet una injecció important d'inversions i crec que només ens hem de quedar en la part, diríem, de partidisme i de política, sinó també, sobretot, de la tasca que hem duit, que hem estat capaços de dur a terme per tenir un Manacor millor.
1: Doncs ens han posat el dia de l'actualitat de Manacor, ho han fet amb el seu batle, Miquel Oliver. Miquel, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i apropar-nos a totes les notícies, les informacions que són d'interès per als manacorins i manacorines.
0: Gràcies a vosaltres per fer aquesta cobertura de Manacor i desitjar-vos un bon mes d'agost.
1: Igualment, fins una altra. Adéu, bon dia.
0: Adéu, gràcies.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
1: Ràdio Balear FM.
2: Finally here, right?
3: Well,
2: Mufasa, you know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

0: 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz, del 28 de juliol al 20 d'agost. Dimarts 4 d'agost, concert amb China Moses, al Parc Can Sidera Prim, a les 22 hores. Preu entrada 20 euros. Les entrades es poden comprar pel web www.tickettip.com. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.
1: Sa Nostra Radio, 44 años contigo.

0: Els dies 1 i 2 d'agost torna la Fira Nocturna a la platja de Muro, amb actuacions en directe, paradetes, activitats infantils i molt més. I el diumenge aprofita el fi de festes per veure el millor tribut als Rolling Stones amb els Smoking Stones a les 22 hores. Ajuntament de Muro.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: Sanostra Radio, 44 años contigo.